Tacià, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tornà, chantont in vivel grez tacià, en a giodù il grond plagiair d'un vanturaivel let revair. E duas se chanten mam e sor, e taitl, e pasch resaint il cor, es un containte fortunà dal sentiment, es un tacià.